Flash. Sam, I'm moving to the sun.

0: el Golpito, el Flash Matí d'estiu.
1: És l'hora del Flash Matí d'estiu. El Flash Matí de sempre, però en format fresc i compacte. Més ràpid, més directe, més concentrat. Et traiem del llit de 7 a 10 del matí, de dilluns a divendres, amb la millor selecció de ritme matinal. Espavila! Comença el Flash Matí d'estiu.
0: Efectivament, doncs com el Flash Matí, però d'estiu. Si és que amb els noms tampoc ens hi matem molt, aquí a Flash FM. Flash Matí, el programa de Flash FM, que es fa al matí. Flash Matí d'estiu, el programa de Flash FM, que es fa al matí. I a l'estiu, Epic Win, ja està, ja està. No com aquells noms de programes que dius, a veure, aquest programa de què va? De què en parlaran, aquest programa? Doncs aquí, Flash Matí, punto. Tal qual, 7 del matí i 4 minuts ara mateix. Molt bon dimarts, 4 d'agost del 2026, per si encara no us n'heu assabentat. Si esteu de vacances, si esteu currant, si esteu tancant torn, si esteu obrint torn, si esteu d'insomni, que amb aquesta calor és que no es pot dormir, no es pot fer res amb aquesta calor. Només estar a la platja o a la piscina, amb el ventilador que em toqui la cara, tu. Ara, meva. S'estan fent d'or aquests de les companyies elèctriques, tot el dia allà enxufat al ventilador, mare de Déu senyor. En fi, nosaltres el que tenim és música per combatre aquest dimarts, molta música, d'això no ens en falta, Tindrem sortejos xulos, que ara no us diré perquè així tenim una mica d'intriga durant el dia, tot i que si veu escoltar Flash FM ahir, sabeu que estem sortejant avui també i sabeu que és un sorteig la mar de xulo. I si no, us espereu que d'aquí una estona us ho comento. Només us dic que heu de tenir el WhatsApp al tanto. I d'aquí una estona us demanaré que envieu missatges. Som la cançó del Mundial. Vinga, va, Shakira amb Burna Boy. Dai, dai, i col, dali, lali, let's go.
1: El matí va fort. Escoltes el Flash Matí d'estiu. De dilluns a divendres, de

Nine, Bebesita, Bebesita. Es diu Mala. I és un dels greatest hits d'Anuel, un dels grandíssims artistes de reggaeton del panorama urbà actual. Som-hi amb Omar Courts, que hi rompa a Flash FM, gràcies a cançons com aquesta. Coco, bon dia.

0: matines, tio. A Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
5: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
4: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
5: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
4: Grup Pic Negre Xuski, aquí comença la teva aventura.
0: Flash FM Andorra, 93.8.

Auge, la Moving to the Sun. És l'última del francès, sona Flash FM. Camí cap a dos quarts de vuit d'aquest matí de dimarts i també arriben les Moonrise Music Nights a PortAventura World. Quan cau la tarda, la lluna pren el protagonisme al sol i aquest mateix dissabte, dia 8 d'agost, arriba l'última Moonrise Night, el vespreig més temàtic de l'estiu, amb el company Sergi Domènech, que punxarà des de dos quarts de vuit del vespre a dos quarts d'onze de la nit. Amb espectacles i les millors atraccions, entrades des de 35 euros. Viu les Moonrise Music Nights, el tardeo més temàtic de l'estiu. Consulta en les condicions a PortAventuraWorld.com.

0: Estic segur, estic convençudíssim que no hi faltarà la festassa que ens muntarem aquest mateix vespre a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú amb en Sergi Domènech, Electro Ortega, la Lady Viking.
1: Aquest estiu els matins són del Flash Matí d'estiu. Flash!
0: Aquesta nit, Festa Major de Vilanova i la Geltrú, amb pluja, samarretes i tota la música de Flash FM. Us hi esperem a Vilanova i la Geltrú a partir de les 2 d'aquesta mateixa matinada. Mentrestant, escalfem motors a Mike Towers i aquesta, que és una de les noves, Un Anna Mas.

0: És massa aviat per ser persona? Ets la persona perfecta per escoltar el Flash Matí d'estiu.
1: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: és de Mabajó, Malagé, es diu. Molt bon dimarts, anem a veure com està el temps.
1: Dainese, equipament i protecció pel teu trajecte en moto, patrocina aquest espai.
0: Doncs com ha d'estar el temps, com ha d'estar? Si l'ambient està superxafogós des de primera hora del matí, ja, mare meva, quina calor. Una altra jornada d'altes temperatures, que no és novetat ni és notícia. Encara estem 4-5 graus per sobre de la mitjana. El que sí que ens crida l'atenció, quan hem fet un cop d'ull aquí al radar, és que aquesta tarda hi ha algunes tempestes previstes per la zona del Ripollès, Osona i la Garrotxa. Han activat un avís per intentar densitat de pluja, ja que aquests xàfecs poden anar acompanyats de pedregades. Amb un avís un pèl més moderat, també s'espera pluges a altres zones de la Catalunya central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Ara mateix en directe, 24 graus a Cabrils, 16 graus a la Vall d'en Bas, 18 graus a la Pobla de Segur i 25 graus a Roses.
2: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
0: I per cert, que us deia fa una estona que teníem un sorteig en marxa, quin és? Bé, els que veu escoltar el Flash Matí d'estiu ahir ja ho sabeu. Avui encara tenim una altra entrada doble en joc per anar a PortAventura World. Envieu-nos un WhatsApp 628-060513 i dieu-nos per què heu de ser vosaltres qui us heu d'endur aquesta entrada per PortAventura World. Ahir se l'en va endur l'Ivan, que ens va dir que la volia per demanar-li matrimoni a la seva parella. Sí que és cert que ara m'estic adonant que si la seva parella ens està escoltant, doncs li acabem d'aixafar la sorpresa. Però, clar, l'Ivan n'hi ha molts en aquest món. Quin Ivan és? Ah, això és un secret entre ell i jo. Ara, en qualsevol cas, li hem demanat que ens enviï vídeo, eh? Va, feu-nos una mica la rosca. 628-060513. Una doble per anar a PortAventura en joc.
3: Hey, mi gente, saludito. Yo soy Manuel Turizo. Por

0: sabrosa.
1: Aquest estiu els matins són del Flash Matí d'estiu.
2: Flash! Hey, Fonsi. Oh.

0: Luis Fonsi. Sembla que no, però ens hem de remuntar fins al 2019 i tu diràs, com ha pogut passar tant de temps? Doncs sí, fill, la vida passa, la vida avança.
1: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el...
0: Doncs va ser el 46.436.
1: Sèrie
0: 43.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Enhorabona als guanyadors, ja convidareu uns croissants, alguna cosa.
2: El matí va fort. Escoltes el Flash Matí d'estiu. De dilluns a divendres, de 7 a 10.
0: Són les 7:53, anem a oblidar-nos de tot, Cano, Justin Quiles.

És massa aviat per ser persona? Ets la persona perfecta per escoltar el Flash Matí d'estiu. Flash FM. Són les 8.

0: 2026, Rayos de Sol seria el megacrack de Flash FM. Efectivament, el Remix 2026 amb Henry Méndez, José de Rico i Juan Magán. Rayos de Sol. Són les 8 i 3 d'aquest matí de dimarts. Molt bon dia.
1: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil.
2: Meroil. Estacions de proximitat. Patrocina la notícia del dia.
0: I la notícia del dia torna a estar protagonitzada pel que passa a Ceuta i comentàvem que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, no s'explicava com podia ser que el govern no estigués alertat de l'entrada massiva de migrants el passat dijous, i tot i que alguns mitjans de comunicació sí que estan apuntat que el CNI hauria alertat al Ministeri de l'Interior, la realitat és que la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, i també el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ho han negat. Qui endureix el seu discurs és la ministra de Defensa, Margarita Robles, qui demana amb contundència al Marroc que investigui qui hi ha darrere d'aquest moviment que ha consentit o ha tolerat aquesta entrada massiva per, diu ella, assumir responsabilitats. Mentre que ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va elogiar la gestió de les autoritats tant espanyoles com marroquines.
1: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
0: Doncs vinga, va, i també recordeu que al Flash Matí d'estiu aquesta setmana estem sortejant una entrada doble per anar a Port Aventura Park i descobrir la nova atracció Macamano Jungle Trek, un camí d'aventures en plena Polinèsia, amb ponts penjants, túnels de corda, cabanes i tobogans, tot per explorar la selva amb tota la família. Una entrada doble en joc, d'acord? Dues entrades, és a dir, una doble per Port Aventura World. Envieu-nos un WhatsApp al 628-0605-13. 628-0605-13. D'aquí una estona repartim aquesta entrada doble. Dieu-nos per què heu de ser vosaltres els que us heu d'emportar aquesta entrada. Penseu que rebem un gran allau de missatges. Per tant, a veure si ets capaç de convèncer el Flash Matí de que te l'has d'endur tu i no l'altra persona que ens està enviant un WhatsApp. Corre-t'ho, va, el pla perfecte per aquest estiu existeix i pot ser vostre. Port Aventura World, on tothom es posa d'acord.
3: Hola, soy Prince Royce.
4: El siguiente tema va dedicado a esas personas que ya no creen.

0: record desbloquejadíssim que ens transporta fins al 2012 amb Pitbull i Chris Brown. International Love. A la meva, pell de gallina, tu. Són les 8 i 11 minuts aquest matí de dimarts. És 4 d'agost del 2026. Què tal? Com va el tema? Todo bien, todo correcto, que deia aquell. I jo que me alegro.
1: HPR, otra cosa.
0: Som-hi amb Bad Bunny, que no caigui el ritme al flash matí d'estiu, ara amb aquesta imprescindible del seu últim àlbum. Voy a llevarte pa PR.

0: matides, tio. A Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al pil-pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
0: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.

Una de les pujades més fortes d'aquesta setmana es diu Petitoa, és la nova proposta d'anament al costat de Lola Índigo. A través del Flash Matí d'estiu de Flash FM. 8 i 23 d'aquest matí a dimarts, 4 d'agost del 2026. Tenim a punt també en català el remix 2026 del Camín Somnis i Propenses de Sopa de Cabra amb la Suya Mon DJ. Som-hi, va, bon dia.

0: publicació, Justin Bieber amb Nicki Minaj a través de Beauty and a Beat. Minut i mig i arribem a 9:15 d'aquest matí de dimarts. Anem a buscar una bona notícia del dia, vinga.
1: Opositem Junts, l'acadèmia per preparar les oposicions d'educació de manera online, flexible i sense permanència, patrocina aquest espai.
0: La família que hem de celebrar que Protecció Civil ja ha aixecat el confinament que hi havia a Sanet, a l'Alta Ribagorça, fruit d'un complicadíssim incendi que ha afectat 80 hectàrees des de divendres. La pluja que va caure ahir, la veritat, va ajudar molt a tascar els bombers, que tot i que han desconfinat la zona, encara no donen l'incendi per desactivat. Recordem que els bombers havien demanat confinar fins a 2.500 hectàrees al voltant de l'incendi, per si el foc es complicava, però al final la millora de les condicions va fer que ahir a la tarda s'enviés un alert per aixecar la restricció i restablir l'accés a la zona compresa entre la Noguera Ribagorçana, la vall de Congangles, la vall de Besiberri i els barrancs fins a Sanet. Escolta, ho celebrem i molt!
1: Prepara't les oposicions d'educació sense horaris impossibles ni permanències. A Opositem Junts tens preparació online flexible per Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears. Temari, programació, situacions d'aprenentatge, C2 de català, defensa oral, t'ho preparem tot i, a més, et corregim tota la programació. Més de 1.000 opositors ja s'han preparat amb Opositem Junts. Entra a opositemjunts.cat i aconsegueix 10 euros de descompte amb el codi FLASH10.
2: Aquest estiu els matins són del Flash Matí d'estiu.
0: Flash! Assomi amb una que de ben segur cau aquesta nit a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. Ja ho sabeu, Festa Flash amb l'Héctor Ortega, Sergi Omena i la Lady Viking. Quevedo, sobradament conegut per tothom, és Ni Borratxo, el Flash Matí d'estiu.

0: El remix del De Lejitos de Jay Weller a través del Flash Matí d'estiu. Són les 8:38, molt bon dia.
1: Condis, sempre a prop teu, patrocina el temps.
0: Mare meva, quina calor que fa aquesta primera hora del matí. A mi ja super xafogós des de primera hora amb una, la que serà una altra jornada d'altes, altíssimes temperatures. Dic que no és novetat ni que és notícia, eh? Encara estem 4 o 5 graus per sobre de la mitjana. Però aquesta tarda sí que us hem de dir que el radar mostra algunes tempestes previstes. Amb molta intensitat, el Ripollès, Osona i la Garrotxa, de fet, ja ha activat un avís per intensitat de pluja. També hi haurà una altra... hi haurà pluja un pèl més moderada a altres zones de la Catalunya central, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Ara mateix, en directe, 24 graus a Cabrils, 24 també a Sant Sadurní d'Anoia, 19 a Alfarràs i 25 graus i mig a Tarragona.
1: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
2: El matí no perdona.
3: Nosaltres tampoc.
2: De 7 a 10.
3: Flash Matí d'estiu.
4: Últimamente tú me acuerdo a ti.

A través del seu debit tirar més fotos, una de les que ben segur sonaran aquesta nit de festa major a Vilanova i la Geltrú, amb en Sergi Domènech, amb l'Héctor Ortega i la Lady Viking. Ens hi posem a partir de les 2 de la matinada i fins les 5 aproximadament, fins que el cos aguanti. Tot el ritme de Flash FM, pluja de samarretes i el que faci falta per formar part d'aquesta festa major, una de les més ben parides del territori. Festa major de Vilanova i la Geltrú amb Flash FM aquesta nit de dimarts. I això de les festes majors m'encanta perquè munten festes majors cada dia de la setmana. És estiu, que es noti que és estiu. I si s'ha de treballar, doncs s'empalma sense cap tipus de problema. Escolta, com diu mi mare, qui és bo per sortir de festa és bo per anar a treballar després. Cap problema. 8 del matí, 47 minuts, en rigorós directe des del Flash Matí d'estiu. Anem amb Quevedo, entrada en llista a través del Baifo.

0: FV, el costat d'Aissa i de Kremli, a través del Flash Matí d'estiu, motxatxa, de mica en mica, fent camí cap a les 9 d'aquest matí a dimarts. Anem a veure si fem ric o ric algú.
1: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
0: el 18 d'abril de 1934.
1: I el número de la sort, el...
0: 10.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
2: Si no t'aixeques, almenys apuja el volum. Flash Matí d'estiu.

0: La Graciosa ja fos número 1 durant 5 setmanes consecutives en el Golpito en porta 2, és a dir, Quevedo porta 7 setmanes seguides sent número 1 de Flash FM amb dues cançons diferents. Xifres espectaculars. Molt bé, família, ja sabeu que estem sortejant una entrada doble avui al Flash Matí d'estiu, Parc Eneu, Parc La Feix, a Port Aventura World. Ja sabeu que tenim nova atracció, el Makamanu Jungle Trek, un camí d'aventures en plena Polinèsia, amb ponts penjants, amb túnels de corda, cabanes i tobogans per explorar la selva amb tota la família. I si voleu fer-vos amb una entrada doble i provar aquest tros de nova atracció, heu d'enviar-nos un WhatsApp al 628-060513, 628-060513, dient-nos perquè heu de ser vosaltres els qui us endugueu aquesta entrada doble i no el del costat, que també està participant. El pla perfecte per aquest estiu existeix i pot ser vostre gràcies al Flash Matí d'estiu. Port Aventura World, on tothom es posa d'acord.
1: Com més calor, més ganes de festa.

Les cançons de l'any 2019, abans que vingués aquella famosíssima pandèmia. Mare de Déu, si ha plogut des d'aleshores. Nicki Minaj, Karol G, arriba a Tusa, són les 9:10 d'aquest matí de dimarts. Som-hi amb Relsby i el Tuba Sim, bon dia.

0: batidas, tío. A Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Uf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
6: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
0: Escoltes Flash FM Andorra. El 93.8 FM.

0: cabrón.
1: Escoltes Flash.
2: Flash FM Andorra 93.8. Si no t'aixeques, almenys apuja el volum. Flash matí d'estiu.

última, la més nova, una anà més. Per vosaltres, per aquest matí a dimarts, aquí a Flash FM. Això és el Flash Matí d'estiu. Som-hi amb Batlle, en solitari completament, perquè tampoc li fa falta a ningú per aquesta propa.

0: Tampoc ha de faltar en una playlist d'aquest flash matí d'estiu. És dimarts, 4 d'agost del 2026. Molt bon dia a tots els que us esteu aixecant de mica en mica i us incorporeu a la sintonia de Flash FM. Són les 9 i 38 minuts pràcticament. I perquè l'estiu passa molt ràpid, les oportunitats també. L'estiu és ara, així que descobreix descomptes per viatjar, anar a festivals, visitar museus, gaudir d'activitats culturals, escapar-te un cap de setmana o simplement improvisar un pla amb els amics. L'estiu és ara amb el carnet jove. Aquesta setmana aprofita el carnet jove per fer plans pagant molt menys. Si tens ganes d'aprofitar l'estiu, consulta les propostes del carnet jove, que tens vals al PAC jove i descomptes en experiències com rafting, kayak, vol en globus, vela, escalada, excursions, moltíssimes activitats d'oci, esport, cultura... I si ja no pots aguantar la calor, doncs refresca't a la piscina. Amb el carnet jove tens descompte a moltíssimes piscines de Catalunya. Només heu de buscar la del vostre poble o ciutat al cercador de descomptes. També heu de saber que teniu avantatges per poder-vos escapar uns dies. A la Xanascat, la xarxa jove d'albergs de Catalunya, tens un 10% de descompte en allotjament i àpats. A més de 40 albergs i al cercador del carnet jove pots trobar més descomptes en albergs, càmpings, hotels i cases de turisme rural per tot Catalunya. Si encara no tens el carnet jove, fes-te'l en format digital a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine, baixa't l'app del carnet jove Cat, registra-t'hi i podràs començar a gaudir dels descomptes, així tindràs sempre el carnet digital al teu mòbil.
1: Amigos, this is Dimitri Vegas, don't like Mike. You can now listen to our new single on

amb J Balvin, Daddy Yankee, Anuel AA, Farruko, al costat d'Ozuna, que és l'artista original del Baila, Baila, Baila. A través del flash matí d'estiu són les 9:49, som amb JC Reyes i el seu Loquita.

El Malibu de Rusovski, sense cap mena de dubte, arribem a les 10 del matí amb el so de BL o abans per aquí el nostre company i presentador de l'Interactua, en Sergi Domena, que té nou tema, té nova proposta i nosaltres, doncs, que no dubtem en pescar-la des de l'emissora al ritme. Al seu costat, David, sona en català i es diu Molt Malament, a Flash FM.

0: Valencia. Balla tota la nit i no deixis mai de seguir el ritme de Flash FM.
1: Reggaeton, urban, caos...
2: Flash!
1: Ets dels nostres.
3: Flash FM. Són les 10.

0: va entrar en llista la setmana passada i aquesta setmana la fem mega crack de Flash FM. És la versió 2026 del Rayos de Sol, Henry Méndez amb José de Rico i Juan Magán, la proposta encarregada d'engegar nova hora a través de l'emissora del ritme Flash FM. Molt bon dimarts, és 4 d'agost del 2026 i aquesta nit ens anem de festa major, a Vilanova i la Geltrú, amb l'Héctor Ortega i amb en Sergi Omena i amb cançons com aquesta, que segur que no hi falta. Batial amb Chencho Corleone, sona Choque.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Edgar Manchado.

0: 93.8.
1: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana, del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. Divendres comença la festa amb la botifarrada popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
2: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
3: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
4: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
5: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
6: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
7: Flash FM. Flash.
1: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.

puja molta intensitat dins la nostra llista i veurem si al final el temps li acaba atorgant el lideratge del nostre calibre 45 o el títol de cançó de l'estiu. Acabarem veient al final d'aquest estiu, encara estem immersos en ell, avui 4 d'agost del 2026, i de fons petitó, Ana Mena, Lola Índigo, per donar pas al so de Bizarrap, al costat de Daddy, en

Morena no, ja. La Marina ja està torradíssima, mare meva. La Marina està morena, un dels grans hits de l'estiu en català, obra dels Figaflaues, que fan camí cap a 2:15 d'aquest matí de dimarts. Des de l'emissora del ritme, Flash FM. Ryan Castro de fons amb Capo, aquesta col·laboració ha funcionat perfecta i es diu La Villa.

Marco Ors afegeix a Jay Weller per aquest remix del De Lejitos. A través d'aquest estiu que passem plegats des de l'emissora del ritme Flash FM, tenim novetat al tanto en format dance, Another Featuring 54 Ultra. És boníssima, es diu Talk to You.

el ritme potent, molt i molt potent de Bennett a través del Boss Entuixemant. 3:45, 11:00, Flash FM, els Figaflaues. Després de la Marina Sa Morena van seguir publicant més cançons com aquesta, que es diu A la Fresca. T'espero.

0: a través d'aquesta que es diu El Golpito, número 1 per segona setmana consecutiva. No vora en marxa, passant 4 minuts per sobre de les 11 del matí, què tal?
1: En directe, Edgar Manchado.
0: Ja hem deixat el Mundial de Futbol enrere, però la cançó del Mundial encara sona i ressona. Shakira amb Burna Boy a través de Die Die.

0: Moa.
1: Maluma, un dels seus hits principals de tota la seva carrera i trajectòria. Aquesta és Felices los Cuatro i ens hem remuntat fins al 2017. Sí, 2017. Per recuperar-la. 10 minuts que passen per sobre de les 11 del matí. Gordo debuta a Flash FM i ho fa a través d'aquest tros de proposta que està donant la volta a tota Europa. Es diu Lo

0: 93.8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
0: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis.

al ritme Flash FM. Molt bon dia, bon dimarts. Això de les festes majors està molt bé perquè pots sortir a festa pràcticament cada dia. Avui Flash FM se'n va fins la festa major de Vilanova i la Geltrú, de la mà d'Elector Ortega i d'en Sergi Domena. Avui, sí, sí, avui dimarts, 4 d'agost, Vilanova i la Geltrú està a festa major i no ens ho volem perdre. A partir de les dues, tampoc hi faltarà el so de Shakira, aquí la tenim amb ell i el Gotú.

res més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com

amb aquest punt tan dens en electrònic. I tant seu, a dos quarts en punt de 12, Bailoteo amb els tiets en directe a través de Flash FM. Espera Sebastián Yatra, un dels seus grandíssims hits amb... Manuel Turizo i també BL. Abans, una de les últimes d'Ugel, després el Jamaican Bam Bam. El francès està de tornada a través d'aquest grandíssim hit europeu. Es diu Moving to the Sun.

presenta a través d'aquesta proposta que es diu La Setmana i que ja fa algunes setmanes que s'ha incorporat dins la llista oficial de Flash FM, el nostre calibre 45. Que ve del punt de sonar amb una de les seves últimes, la que va ser el número 1 de Flash FM fa un parell de setmanes, abans Kid Voodoo, JC Reyes, amb Me Mareo.

Va ser la primera referència de Reels B aquí a Flash FM, al costat de RVFV, Mi Luz, cançó que estem recuperant des del 2022. Per pujar la intensitat amb Vegas i Like Mike, que van recuperar un tema mitiquíssim de l'època de la màquina de principis dels 2000. La van posar Tomorrowland, la gent va embogir i a partir d'aquí era obvi que l'havien de convertir no només en una simple cançó de sessió, sinó en tot un himne. Màquina Time, a

0: Black Towers, un cop més a Flash FM, ara amb Degenere. Recuperant aquest grandíssim hit del 2024 per fer camí de mica en mica cap a les 12 d'aquest migdia de dimarts. Si posen breus el company Armand Maravalle, per tant, que ningú no desconnecti de Flash FM. Ens queda una de Bele i ens queda una de les de Quevedo que formen part del seu últim àlbum. De fet, és el tema que li dona nom a l'àlbum. El Baifo, si voleu, demà hi tornem a partir de les 7. Adeu.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Edgar Manchado.

0: Bo, boníssim això, eh? És la versió nova del Rayos de Sol que no sabíem que necessitàvem. Per sort, Henry Méndez i José de Rico s'han ajuntat de bons màquines per fer això. I deleitar-nos amb aquesta cançó que es repeteix com a mega crack de la setmana i la qual l'hem fet servir per començar nova hora. Què tal, família? Passem 3 minuts del punt del migdia. És dimarts 4 d'agost del 2026. Aquí estem contents com un gènjol. Fa bon dia, és estiuet, alguns esteu de vacances. Enhorabona, aquí nosaltres podem canya.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, l'Edgar Manchado, que ja m'ha dit aquí et quedes, i jo li he dit aquí em quedo. Fins a les 5 de la tarda, us acompanyo amb el millor ritme. Va, anem amb una mica de Chica 305.

Bueno, bueno, bueno, com hem començat avui, eh? Quin ritme que portem des de l'hora en punt, des de que el Manchado ha abandonat l'estudi, i abans ja, de fet, perquè això ve de lluny. Començat amb el remix dels Rayos de Sol, una mica de Fate amb John Summit, i ara aquesta col·laboració entre les germanes Farelo, la Alba i la Irma. Muixca i Batllal, això es diu Sexe Sexy, va sortir fa un parell d'anys. És un autèntic temazo, sincerament, eh? Boníssim, 12 i 9 del dematí. Sí. La intenció és no parar de fotre-li ritme durant tot el dimarts i tota la resta de la setmana, eh? Pots comptar, pots comptar. Flash. Que per alguna cosa som la que mana. Què us sembla això? Una mica de bachata. Cortesia de Manuel Turizo. Por un pendejo no se llora.

0: 93.8.
1: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana, del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. Divendres comença la festa amb la botifarrada popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727 377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.

0: Ell és un dels grans dominadors de l'escena del gènere en els últims anys. No cal gairebé ni presentar-lo. Ja sabeu que és el Mike Towers, aquí pujat sobre una base tranquil·leta. Una cançó absolutament agradable, eh? Entra fàcil, entra... Boníssim, això. En un dimarts com avui, 4 d'agost, es deia Una Namà, sonava a Flash just abans d'Omar Montes acompanyant a Juan Magán, la nova versió del Ayer la Vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amigo en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

la veu de BL sobre una base així rotllo afrobeat del seu col·lega Ovi on the Drums, un productor també dels que manen, com aquí que manem. Per cert, us he de recomanar un planazo per aquest cap de setmana. No sé si teniu ja l'agenda plena, però perquè arriben les Moonraid Music Nights de PortAventura World, potser ja et sona, te n'hem parlat. Doncs ja saps que allà a PortAventura World, quan cau la tarda, la lluna pren el protagonisme al sol, i aquest dissabte, 8 d'agost, ja és l'última Moonraid Night de la temporada. És el vespreig més temàtic de l'estiu. Tindrem el Sergi Domena, que punxarà des de quarts de 8 del vespre fins a quarts d'11 de la nit, i també, a més, amb espectacles i amb les millors atraccions, les de PortAventura World. Per tant, ja ho saps, eh? Entrades des de 35 euros per viure les Moonraid Music Nights de PortAventura World. És el tardeo més temàtic de l'estiu. Consulta totes les condicions a la web de PortAventura World, portaventuraworld.com.

Són dues de les veus més importants de l'escena. L'actualitat, Jay Wheeler i Omar Kurtz, que a més, doncs, col·laboren, ho han fet junts amb això que es diu De Lejitos, la versió remix, la remescla que et punxem aquí a Flash FM. Quan passen 9 minuts de quarts d'una, anem a baixar una mica revolucions. Abans de que sonin Mora amb Jay Cortez, apostem per Cano amb Justin Quiles. Ja te la saps.

escoltes des del gimnàs, des de casa, des del carrer, des de la carretera, allà amunt i avall. És ritme per tu, per tothom, 12:48 del migdia. Escoltàvem l'exclusivo remix Gonzi, Saiko, Arcángel i companyia. D'aquí no re, Move Jo amb el Maladí. Abans, però, el David Guetta, un grande. Amb aquesta xulíssima que es diu Gong Gong.

És l'himne del Mundial, un èxit rotund arreu del món, el Dai Dai, que per cert, a diferència del Waka Waka, l'himne que va fer la Shakira el 2010, de moment sembla que no tindrà versió en castellà, eh? Només ens haurem de conformar amb aquesta versió en anglès. La Shakira fa unes 2-3 setmanes va publicar un vídeo on hi havia com una mena de versió en castellà d'aquesta cançó, del Dai Dai, on deia coses com, per exemple, el sol en la piel, el sudor, el món de tus pies, però això s'ha quedat allà, de moment, eh? No hi ha confirmació oficial, de moment, per tant, haurem d'esperar, o potser ni això, no en tindrem. De versió en castellà del Dai Dai, per tant, ens conformem amb el que tenim, que no és poc, que no és poc. Va, que arribarem a la una, ho farem amb la nova versió del Camins, Somnis i Promeses.

0: Això d'aquí tan ben parit es diu El Golpito, és obra de Quevedo al costat de Nueva Línia i és el nostre número 1. I què vol dir que sigui el nostre número 1? Doncs que tenim una llista d'èxits des de fa la pila d'anys que es diu Calibre 45, que la pots consultar a flashfm.com/calibre45, on també pots votar els temes perquè pugin, perquè baixin. I també està, per cert, a Spotify, eh? Pots buscar la llista de Calibre 45 a Spotify i també les trobaràs totes ordenades i actualitzades cada setmana. Fixa't, som a tot arreu, vale?
1: Vale.
0: Perfecte, molt bé. Me l'ha clavat, el tio. Així m'agrada. Vinga, va, que hem començat nova hora amb el nostre number one. Són la 1:03, gairebé 4 ja. Què tal, família? Com esteu? És dimarts, fixa't ja, eh? Va, anem passant la setmana, tu. Anem fent bé, anem a bon ritme. Com sempre aquí a Flash FM, és habitual, és habitual. Soc el Maravalle.
2: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, jo t'acompanyo fins encara... Oh. Escolta, ens queden encara 4 hores per endavant, fins al punt de les 5 de la tarda, on s'hi posarà el jefe d'equipo, el Sergi Domena. Anem amb Anna Mena i Lola Índigo.

0: esto claro ya, ¿ok?
1: Lo que pasó.
2: Diria que de totes les cançons que formen part de la fórmula del ritme, de la fórmula de Flash FM a l'actualitat, aquesta crec que és la més vella de totes. La més old. Eres old. Però eres así de old? Doncs fixa't, això és 2004. Daddy Yankee amb aquesta mita, aquest clàssic que es deia Lo que pasó, pasó. Tornem a l'actualitat, va. Flash. Això sí, sense moure'ns de Puerto Rico, amb una de les veus més importants de la nova escola de reggaeton, Omar Kurtz, amb això tan tranquil que es diu Coco.

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
4: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader.
5: Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. For English, press one. For Spanish, press two. I'm here with the Little Genius. Listen to

És absolutament addictiva aquesta producció del francès Hugel amb la col·laboració d'Imael Angel i la veu d'Ultra Nate sonant en directe al poder del ritme de Flash FM en aquest dimarts. Clar que sí, vinga. Per cert, que estem regalant cosetes avui també, un dia més. Ara, d'aquí 5 minuts, més o menys, t'explico de què va la cosa, eh? T'explico. De moment ens quedem amb aquesta col·laboració de Mora al costat del gallec C. Tangana, que mira que li costa publicar cançons. Com a mínim aquesta els hi va quedar collonuda, es diu Droga i sona en directe al poder del ritme.

Tant un dimarts com avui semblava dient recuperar aquest tema del 2017, l'Ozuna al costat de la W, el Wisin, amb això tremendo que es diu Escápate conmigo i que precedeix això que t'he d'explicar aquesta hora, i és que estem regalant cosetes un dia més aquí a Flash FM. Per tant, pugeu el volum, obriu les orelles, perquè aquest estiu toca que descobreixis l'aventura més refrescant al Caribe Aquatic Park, per descobrir Coral Bay, la nova àrea pirata familiar amb una piscina multiaventura que és única al món, amb múltiples tobogans, amb water coaster, la primera familiar d'Europa, amb diversió assegurada per tota la família. Avui a Flash FM, una vegada més, estem donant l'oportunitat de viure aquesta superexperiència. Sortegem una entrada doble, no ens passem, pel Caribe Aquatic Park de PortAventura World. Tots els agents que vulgueu participar-hi, heu d'enviar un WhatsApp al 628-060513 dient qui sou i amb qui vindríeu, i al final del torn, abans d'arribar a les 5 de la tarda, sabrem qui s'endú aquesta entrada doble. Ja saps, el pla perfecte per aquest estiu existeix, es diu Caribe Aquatic Park de PortAventura World. Bueno, és el lloc realment on tothom es posa d'acord, això està clar.

del balear, el Rels B, amb això que es diu Tuba Sin. Ara també ho està petant amb el seu nou àlbum que es diu Love, Love, Flag, també molt recomanable, m'agrada molt, la veritat. Sí. Quan passen 8 de quarts de dues aquí a Flash FM. És això que et presentem de nou altre cop a aquesta hora. Omar Kurz al costat de Ñengo Flow amb aquesta bomba que han tret per aquest estiu 2026 que es diu Forever Tugantel.

Un imprescindible de la festa, eh? No passa de moda. Danza Kuduro, Don Omar, al costat de Lucenzo, amb això, eh? Originat i inspirat en aquest ball originari d'Angola, d'Àfrica, el Danza Kuduro, la dansa, el ball del Kudu, per si no ho sabies. Quan queden res, 10-11 minutets per arribar a les 2 del migdia. Tornem a l'actualitat, tornem cap a PR i

aquí al Mora, el puertorriqueny, ajuntant-se amb una amiga, la cantant De La Rose, per fer això que es deia Aurora, que formava part de l'àlbum que va treure el Mora l'any passat, que es deia Lo Mismo de Siempre, que doncs era una mica doncs això, lo de sempre. Sempre bo, sempre bo. Molt bona aquesta que es deia Aurora. Arribarem a les dues del migdia. Ho farem amb Dani Sixx i It's Hit. Que s'aturi el temps, temazo!

0: Una cançó que va aparèixer com un bolet fa unes dues setmanes dins de la nostra fórmula i que es preveu un dels grans temes d'aquest estiu 2026, el Rayos de Sol Remix. This is Flash FM. Amb ell hem començat nova hora perquè és el nostre mega crack. Què tal, família? Flashero, flasheres? Vinga, va, escolta, amb un ànims, endavant, ritme, que això és Flash FM, és la que mana i t'acompanya quan passen 3 minuts de les 2 del migdia. A més, jo estic encantat de fer-ho. Vinga, va, som-hi!
1: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor. Va, la propera estoneta tenim allà al menú una mica de Badial, Karol G, Peso Pluma, J Balvin. De moment ens quedem amb Tini i Ulises Bueno, això que es diu Dos Amantes, que diu així.
2: Esto dice así.

Passen 9 minuts a les 2. J Balvin, que es preguntava ¿dónde está mi gente? On para la meva gent? Aquí estan, connectats, connectades, com sempre, el poder del ritme de Flash FM. No fallen, no falleu. Vinga, va, anem a tornar a, per mi, el millor àlbum de reggaeton de la Bad Gyal, l'últim que va treure, el de Máscara, que inclou això que es diu Dame.

0: Montbuit.
1: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana, del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. I una
2: cançó. Divendres comença la festa amb la Botifarrada Popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
3: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
4: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
5: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
6: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.

Aquí a Flash FM estem fent pujar les temperatures amb això que es diu Muchacha, obra d'Isa amb RVFV. Si continuen pujant, ja veuràs tu una altra onada de calor. De moment hi ha temperatures pel mig del país que arriben als 36, 37, 38, 39 graus. Mare meva. Ara, que no vol dir que estigui assolellat a tot arreu, que ja he vist de tempestes. Aneu al tanto. Amb aquestes tempestes d'estiu que arriben amb pedregades que semblen pilotes de ping-pong o pilotes de tennis, segons quins puestos, Va, que queden 8 per arribar a quarts de 3 de la tarda. Segueixes connectat al poder del ritme. Anem amb JC Reyes i això que es diu Loquita.

Si volíeu ritme, aquí en teníem, amb Bennett, el productor alemany, que li va fotre canya aquesta versió de Los Chicos del Coro, sonant a Flash, camí de quarts de 3 de la tarda. D'aquí no res, C. Tangana al costat de Becky G, recuperant un clàssic, el Booty, abans BL, i això que es diu No Tiene Sentido.

Si tindran ganes de festa mentre escoltes Flash FM, no pateixis, no és una anomalia, és una reacció normal del teu cos, de les teves sensacions, quan escoltes El Poder del Ritme. Que, per cert, que si teniu ganes de festa, i a més, si sou de Vilanova i la Geltrú, que esteu de festa major, tota la penya de Vilanova i voltants aquesta nit, ja sabeu que estem de gira aquí amb Flash FM, i serem, a partir de les 2 de la matinada, pels més valents, per les més valentes, a Festa Major de Vilanova, la Geltrú, aquesta nit. Festa Flash, vale? Sí o no? Vinga, entesos? Flash! I seran l'Héctor Ortega i el Sergi Domena acompanyant el cartell que el completa la Lady Viking, fotent canya allà a Vilanova, aquesta nit, avui dimarts 4. Flash FM. Que ho sapigueu, que es lia parda. Claríssim, vamos, segur.

quina bona pinta. És diversió per tota la família, eh? Avui a Flash us donem l'oportunitat de viure aquesta experiència perquè sortegem una entrada doble pel Caribe Aquatic Park. Sí, sí. Per tant, entre tots els oients que hi vulgueu participar, m'heu d'enviar un WhatsApp al 628 06 0513 dient qui sou i amb qui vindríeu, aquí qui us acompanyaria. I abans de les 5 de la tarda sabrem qui s'endú aquesta entrada doble pel Caribe Aquatic Park de PortAventura World. És el pla perfecte per refrescar-te aquest estiu, vale? Sí, és PortAventura World, ja ho saps, és on tothom es posa d'acord.

un dels temes més importants de les pistes de ball, sobretot en el panorama electrònic aquest estiu 2026. Per si no el coneixies, es diu Moving to the Sun, d'un tio de Marsella que ho està patant ja des de fa molts anys amb el seu Afro Latin House, el Hugel, clar que sí. En aquest matí ja migdia de dimarts, que aquí de cop i volta s'ha tapat. Jo que tenia ganes d'anar a la platja quan sortís d'aquí. Ostres, doncs no sé jo si em donarà molt el sol, eh? Falten 7 per les 3 de la tarda. Ens quedem una mica amb el rotllo electrònic aquí a Flash FM, a la camana, a la del ritme, amb els holandesos Anotter. Aquesta te la posem des de fa pocs dies, suposo que ja l'has coneixent. Es diu Talk to You i sona així de bé.

0: Va, més enllà de lo bona que és la cançó, també el missatge molt xulo. Les coses bones lleguen al golpito, eh? Lleguen, arriben a poc a poc. Tu has de currar, a poc i bona lletra. Va. Doncs vinga, va, comencem nova hora. This is Flash FM. L'hem estrenat amb el nostre número 1 aquí a Flash FM, a la que mana, a la del ritme, la que t'acompanya, com sempre, 24-7. El que et fa falta per passar-ho el millor possible en aquest migdia de dimarts 4 d'agost del 2026, que espero que estiguis passant de la manera més fantàstica. Nosaltres fem el que podem.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Com, per exemple, de moment, posar-te el d'Elegidos Remix, que segur que t'encanta.

És un dels cantants més prolífics amb més èxits de la història del gènere del reggaeton. Ell és la Noel AA, evidentment. I aquest és un d'ells que es diu Quiere Beber. Sona quan passen 11 minuts de les 3 de la tarda. D'aquí no res, una mica de Rau Alejandro amb el Diluvio abans. Ha pujat revolucions des del Baifo, el grandíssim Quevedo, amb això que es diu Ni Borracho.

0: 8. Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
1: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
5: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

No falla, eh? L'himne del Mundial 2026. La Shakira al costat d'un rapero que es diu Burna Boy. És el Dai Dai. Passen 24 minuts de les 3. Anem a pujar intensitat. Dimitri Vegas, Like Mike, Marlon Hofstad, etc. Màquina Time.

Aquesta és de les que posaven a les discoteques com quan començàveu a sortir de festa, ja fa molts anys, 2012. Aquells primers tardeos, aquelles primeres nits de desenfreno, Aquells primers vodka blutròpic i aquestes coses que ens faríem quan no en teníem ni idea de res. Quarts de 4 de la tarda. Era l'Angelito sin ales del Juan Magán al costat de DCS, De tant en tant ja saps que ens agrada tornar enrere en el temps. Ara, però, tornem a l'actualitat. Això és Nou de Trinca. Un dels èxits més sonats, Aquest estiu 2026, ja te la coneixes segurament, Ana Mena al costat de Lola Índigo. Bona dupla, molt bona dupla, per fer això que es diu Petit Oa.

mestre del Bad Bunny, eh? Jo et diré que la primera vegada que vaig escoltar sencer l'àlbum de Devi Tirar-me's Fotos, vaig pensar quina és la que més m'ha agradat. Aquesta, sens dubte, eh? Tremendo, tota l'orquestra a passejar, centenars d'instruments, vent, corda, la veu del Benito, per fer això tan emotiu que es diu Baile Inolvidable, sonant a Flash FM. La del ritme, la que mana, la que et posarà Quevedo d'aquí no res al costat d'Elvis Crespo, abans Emilia, Tini, Nicki, Nicole, amb aquesta xulíssima que es diu Blackout.

tremendo palo que era aquest, quan va sortir. Vaya palazo, amb majúscules, Lay Seca, Jay Cortez al costat de Noel Doblea en aquest dimarts, on a més estem regalant cosetes, ja ho saps, bé? I és que aquest estiu l'aventura més refrescant us espera al Caribe Aquatic Park, perquè pugueu fer així, cridar com aquest que crida de fons. Descobriu Coral Bay, la nova àrea pirata familiar, amb una piscina multiaventura. Mare meva, com crida aquest d'aquí al fons, eh? És una piscina multiaventura única al món, amb múltiples tobogans, amb la primera watercoaster familiar d'Europa, i avui a Flash us donem l'oportunitat de viure això, eh? Estem sortejant una entrada doble pel Caribe Aquatic Park de PortAventura World. Oh, yes! Entre tots els que m'envieu un WhatsApp al 628-060513 dient-me qui sou i amb qui aniríeu, sortejarem una entrada doble. Abans d'arribar a les 5 de la tarda, sabrem qui s'endú aquesta entrada doble pel Caribe Aquatic Park de PortAventura World. És el pla perfecte per aquest estiu, ja ho sabeu, i a més pot ser vostre, per tant, espero ja els vostres WhatsApps, els tinc aquí davant. Vinga, vull que em vagin entrant ja, un per un.

Escoltes Flash FM, escoltes el poder del ritme, millor que qualsevol algoritme, que et puguis trobar per allà quan arribem pràcticament a les 4 de la tarda d'aquest dimarts 4 d'agost. Per cert, que aquesta nit la liarem parda, eh? Ja saps que Flash estem on tour, estem de gira, i avui a la pròxima parada, aquesta matinada, serà a Vilanova i la Geltrú, eh? Amb l'Héctor Ortega i amb el Sergi Domena, fotent-li canya. Per tant, penya de Vilanova, ja ho sabeu, que esteu de festa major, i avui a partir de les 2 fins a les 5, el Domena i l'Ortega, liant-la, també un cartell en el que forma part Lady Viking, Vilanova i la Geltrú, aneu-vos preparant que farem una bona festa, com la que farem ara, estiu 22, amb Henry Méndez i aquest temazo que es diu El Chiringo.

0: La versió original ja tenia bastants anys, la veritat. Per tant, Henry Méndez i José de Rico han pensat anem a fer-li una nova versió. I per fer-ho, doncs, s'han acompanyat del Juan Magán, no calen presentacions, dels grandíssims Chino i Nacho, i també del Luc Ra, el de la Morocha. Fixa't, eh? This is Flash FM. Entre tots ells han fet això que es diu Rayos de Sol Remix i que és el nostre mega crack per segona setmana consecutiva aquí a la Camana. Flash FM, són les 4 de la tarda, passen 3 minutets, família començant nova hora, encetant-la, estrenant-la amb aquest temazo i els que queden.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo, va, que us acompanyo fins a les 5 de la tarda, que s'hi posarà el Domena, d'aquí ja menys d'una horeta, per acompanyar-vos fins a les 9. Per tant, aquí ja sabeu, el ritme aquí no para. Yeah.

cançons com aquesta, que la va publicar quan era encara molt jovenet i on ja podia preveure una carrera exitosa, plena de hits, plena segurament de molts calés. Aquest tio deu estar forrat, el Sebastián Yatra. I a més, aquí el posem, és dels que més posem segurament aquí, a la Camana. I tant, pots comptar. Quan passen 10 de les 4, escoltes el poder del ritme en aquest dimarts 4 d'agost del 2026. Vinga. És això, que sonin les trompetes. No perquè vingui cap rei, cap monarca, sinó per donar la benvinguda al Daddy Yankee, aquí al costat de Bizarrap.

0: 93.8.
1: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana. Del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. I una
3: cançó. Divendres comença la festa amb la Botifarrada Popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
4: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

queda clar, ens queda claríssim que els hi ha agradat aquesta muchacha, aquesta pubilla, als Aïssa i al RVFV, de cara i de cuerpo. És una mica també el mateix que cantaven els Figaflaues a la cançó de la Marina Està Morena, que deien de perfil, de cara i d'esquenes. Doncs escolta, ja t'ho pots imaginar, que han quedat ben embadalits. Perfecte, escolta, un temazo dels grossos d'aquest estiu 2026, quan queden 7 per arribar a quarts de 5. Anem a baixar una mica revolucions. Anem amb una bachata, la del Turizo, Por un pendejo no se llora. Sona així.

Aquí estan, l'Omar Montes i el Saiko, que han entès una mica la vibra, the vibe. Toquen temes estiuencs, temes que parlin de platja, com aquest Arena i Sal, que van fer amb la producció del seu col·lega Tumbao i que sona Flash. Molt bé. Doncs res, quan queda un minutet per arribar a quarts de 5 de la tarda. Seguim aquí fotent canya, fotent ritme, com sempre aquí, si no, aquí estem, els que manem. Flash FM. I un dels temes més importants i amb més ritme aquest estiu 2026, que no podia faltar en un migdia tarda ja de dimarts com aquest, és el Loco Loco, producció de Gordo al costat de Rainier Zonneveld. Això és una bomba de les pistes de ball.

0: Més Mike Towers posant-li la banda sonora al teu dimarts aquí a la Camana, a Flash FM, la del ritme, ja ens coneixes, i si no ens coneixes, doncs benvinguts, benvingudes. A més, hi ha últims 20 i escaig minuts que passarem junts aquesta tarda. Més o menys ja tinc decidit el que sonarà. I escolta, tot temazos, eh? Tindrem una mica de Quevedo, una mica de Rauw Alejandro, una mica de David Guetta... Bueno, bueno, i a més, la que ve a continuació, Juan Magán i Omar Montes, buah! Amb una nova versió que han fet del Ayer la vi, que és un clàssic de la festa.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amigo en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

molta penya escoltant aquesta hora, que encara que sigui 4 d'agost, esteu aquí, sou uns pancaires, unes pancaires, aquí al curro. Per tant, aquesta va per vosaltres, Baby, Hello, Rau Alejandro i Bizarrap, mentre els vostres companys deuen estar por ahí a la platja de vacances, a Bona Escapadeta o a l'altra punta del món. Aquí estem nosaltres, clar que sí. A Flash FM no parem, el ritme és perenne i, a més, ara apostem pel David Guetta al costat de Tones and I. Amb aquesta tan xula que es diu Gon, Gon, Gon.

0: un cop més confiant en Hugel per animar el cotarro al costat de Imael Angel i Ultra Nate, la clàssica, una mítica vocalista cantant americana amb això que es diu Moving to the Sun, un èxit absolut. I escolta, amb això ja anem plegant o què? Sí, anem plegant? Doncs vinga, va, anem plegant. This is Flash FM. Aquesta hora ja només dir-vos que el guanyador de l'entrada doble se l'ha endut un oient, l'Andrea de Cabrera, que diu que ja anirà amb els fills i amb el marit. Jo vaig passant, si m'ho permeteu, ara que ha sortit Rayos de Sol, tengo ganas de... Quiero Rayos de Sol, com et deia aquell, així que igual me'n vaig a la platgeta. Us deixo en bona companyia amb la del Sergi Domènech, que us portarà fins a les 9.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Així que ja ho sabeu, que ningú desconnecti, que us quedeu amb el Domènech. Jo marxo, m'acomiado amb la nova versió del Camins. Apa, siau!

0: com a descodíssim durant tota aquesta setmana aquí a Flash FM per un altre dels tants temes que formen part del nou recull de Quevedo amb interessantíssims col·laboradors, el cas a Nueva Línea per aquest tema que es diu El Golpito, de 5 i 4. Què tal? Com esteu? Com va aquesta tarda? A banda de la calor, que ja ho sabem, eh? Evidentment. Tarda concretament del dimarts, després de l'Armand Maravalle. Què tal? Sigueu benvinguts i, evidentment, ben retrobats un cop més. Salutacions de Domènec. Aquest estiu, ja sabreu perfectament, i si no us ho recordo, l'aventura més refrescant us espera a Caribe Aquatic Park. Descobriu Coral Bay, la nova àrea pirata familiar, amb una piscina multiaventura única al món, múltiples tobogans i la primera watercoaster familiar d'Europa. Diversió assegurada per totes les edats. Estem donant l'oportunitat de viure aquesta experiència. Us regalem entrades dobles per Caribe Aquatic Park. Per participar, tots els oients que vulgueu, un missatge al WhatsApp de Flash FM. 628-060-513. El pla perfecte per aquest estiu existeix i pot ser ostre. Port Aventura World, on tothom es posa d'acord. De gas.
1: Flash FM, Sergi Domènech.
0: Una estoneta fins a arribar a les 9. Sonen Shakira i Bele, Algo tu. Yeah.

està més que bé i és més que recomanable que se porten bonito. Ens ho explica a través d'aquesta cançó un Bad Bunny inacotable, en aquest cas amb la col·laboració de Checho Corleone l'any 2022. A punt Floyd Menor i el Peligrosa. Abans, una altra de les melodies que ens han regalat aquest estiu, Farruko i Steve Aoki amb el Ja pa què. Ja pa què.

0: Bombuit.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros, sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
5: Encara no coneixes la menjadora del 5è D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
6: La menjadora del 5è D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727 377.
5: La menjadora del 5è D. La tradició i la modernitat.

Ferrer ho ha tornat a fer, en aquest cas gràcies a aquesta meravellosa nova versió, perquè és el remix d'una cançó que ja en el seu primer avançament va triomfar. Aquesta ha sigut Elejitos, també hi col·labora Marcus, entre d'altres. Va, tenim molt més ritme al llarg d'aquesta tarda, dimarts, a Flash FM. No pot haver-hi millor opció. Gran proposta aquesta també de John Submit, l'acompanya Fate, Chica 305. Vinga.

Mike Towers, imagineu-vos si hi ha potencial aquí. De seguida, què pecau amb el Turizo i el Capo, Ana Mena, Petitoa. Abans fem una mica de la plena. Pele, West Coast, Obi on the drums.

0: Aquestes són les cançons que il·lustren, que li donen ritme i bon rotllo a aquest estiu. No podia ser d'una altra manera. Agafadetes de la mà i amb un bon rotllisme que espanta Anna Mena i Lola Índigo, defensant, evidentment, el producte, en aquest cas nacional, amb aquest tema que es diu Patito, que coneixeu perfectament. De seguida farem un reggaeton lento, que sempre va bé. Tornarem a pujar amb el Jamaican de Ugel. Abans, més de la terra, probablement impossible. Flashy Ice Cream. I aquest tema es diu Imagina.
1: El món és nostre, ens deia l'avi.

creativitat que espanta a l'hora de presentar-nos cançons tan efectives com aquest Jamaican Bam Bam. Va, des de Flash FM, des de la del ritme, ja 10 minuts ara per arribar a punt a les 6 de la tarda. Cano i Justin Quiles, vamos a olvidarnos de todo.

Canova, tindrem una presència concretament a la plaça del Port a partir de les 2 de la matinada amb Néctor Ortega, la Lady Viking i es parla Sergi Domena, eh? Molt bona faceta per un dia com avui. Los martes tontos, que les hauen dit. Quevedo, Elvis Crespo, i aquesta cançó, que és tot un himne aquest estiu, que coneixeu perfectament i que estic convençudíssim que molts esperàveu. La vida és massa brosa i la graciosa, i de la graciosa ens n'anem directes a PR amb Bad Bunny. Yo la conoce a mi.

nostra aposta d'èxit al llarg de tota aquesta setmana a Flash FM, el nostre megacrac. Aposta entre cometes, evidentment, perquè està ben clar que anem a jugar a cavall guanyador. Henry Mendes, José de Rico, Gino Nacho, Magán i Lucra s'han encarregat de donar-li una segona oportunitat, molta més volada, aquest Rayos de Sol, gràcies a aquest remix. Bé, la seguretat és cosa de tothom. A l'aigua fem equip. A la platja, a la piscina, al riu, segueix sempre aquests consells. Respecta sempre les indicacions dels socorristes. No et banyis si et trobes malament o estàs cansat. Vigila sempre els infants i assegura't que portin materials de flotació adequats, adaptats a la seva edat. Entra a l'aigua de manera gradual perquè el cos es temperi. No et tiris de cap a l'aigua si no saps quina profunditat hi ha o si hi ha roques. En el cas de la platja, també tingues present que has de respectar la senyalització i el sistema de banderes. No et banyis quan el bany estigui prohibit. A la platja, a la piscina o al riu, si veus una situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Tota la informació a gent.cat/banysegur. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Vinga, va, se'n tornem-hi, que tenim el que busqueu a aquesta hora de la tarda en una emissora com aquesta, Flash FM. Soy Rima d'Omar Kurz, ens encanta aquest. Ai, mamacita. Coco.

Precisament la música per poder ballar i fer-ho de la manera més sensual possible ens les posen, en aquest cas Ozuna, Balvin, Yankee, Anuel AA, en definitiva, un gruix d'artistes que van fer possible aquest remix que més va allargar la versió original del Baila, Baila, Baila del propi Ozuna l'any 2019. A punt, Shakira i la cançó del Mundial, Dai Dai, abans... Un parell més units per fer possible aquest tema. Parlem de Mora i el madrileño Zetangana. Droga. Droga.

0: 8. Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana, del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. Divendres comença la festa amb la Botifarrada Popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany. Un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
4: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
3: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
5: Flash FM. Flash!

proposta de les més actuals d'aquest artista, d'aquest raper Mike Towers, que va ser un dels caps de cartell del Mediterrània Festival aquest passat dissabte. Roses, un tros de crac que segueixen milions de persones arreu de tot el món. Aquesta es diu Una Namás. A punt, muchacha. Abans, Omar Kurz i Ñengo Flow. Un altre, que què tal, eh? Déu-n'hi-do. Aquesta es diu Forever Tugantel.

La TAP s'apunta precisament als crèdits d'aquesta revisió feta el 2019 by Daddy Yankee, con calma. Molt bon consell, eh? Amb la calma, però evidentment també no deixant escapar l'oportunitat que us dona aquest estiu per gaudir de l'aventura més refrescant. Us espera a Caribe Aquatic Park. Descobriu Coral Bay, la nova àrea pirata familiar amb una piscina multiaventura única al món, múltiples tobogans i la primera water coaster familiar d'Europa. Diversió assegurada per totes les edats. A més, a Flash FM us donem l'oportunitat de viure aquesta experiència. Sortegem entrades dobles per Caribe Aquatic Park, tal i com ho acabes d'escoltar. Tots els oients que vulgueu participar heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513. Abans de que marxi, sabreu de primera mà, evidentment, si sou guanyadors, guanyadores. La perfecta per aquest estiu pot ser vostra. PortAventura World, on tothom sempre es posa d'acord. I on tu, evidentment, hi podràs ser. De seguida t'ho vas sent amb Rels B. La varita que dissenyó su cuerpo. Abans, atenció a Sutherland, que estan fent un estiu brutal. Arriba d'aquesta cançó i el seu pertinent remix.

Aquesta va ser una de les cançons més rellevants del 2024 i va obrir moltes fronteres, eh? Que no ho sembli, eh? Espectacular. Sens dubte, canvi, en aquest cas, de rang, perquè van evolucionar molt Floyd Menor i Chris M.J. amb aquest Cat Only. De seguida, Quevedo. També li va canviar la vida al Colòmbia. Colòmbia, 2023. Abans, una magia que ens marca el ritme de la pista.

Que fotos a tort i a dret a través d'aquesta cançó que hem recuperat per a vosaltres del 2024, This is the Remix, amb un aplec impressionant d'artistes, eh? S'han anat tornant al llarg de la durada d'aquesta proposta. Va, camí de les 7 de la tarda ja. A punt, Ugel i Ultranaté, Moving to the Sun, Etxapallà, també un molt bon tema de People i Papayo. Abans, atenció a Romeo Santos i Prince Royce. Gran batxata aquesta, es diu Dardos.

0: continua liderant el nostre Calibre 45, continua sent al llarg també de tota aquesta setmana. La primera, per cert, del mes d'agost, el nostre número 1, més que merescut, evidentment, eh? Crec que no hi ha cap mena de dubte. Si féssim un consens, estaríem tots d'acord. Quevedo i Nueva Línea s'ho mereix, especialment amb aquesta cançó. És el Golpito.
1: Vale.
0: Obrim 60 minuts més de ritme, sempre aquí a Flash FM, on, si no, un luxe acompanyar-vos encara fins a les 9 i compartir, per exemple, Amanece de Noel AA o Loquita de Jaycee Reyes.
2: Flash, en directe a Flash FM, Sergi Domènech.
0: Et moi.
3: Familia CJC Reyes.
4: JC Reyes.

Tinc a punt los del espacio, que estan de tornada. I també a punt, de fet, que va néixer preparat, el protagonista d'una cançó que se'ns ha colat per la banda i que és tot un hit. Es diu Maladí. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: 8.
1: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil-Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
6: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
5: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
7: 24 hores de ritme. Flash FM.

disc més que recomanable, carregadíssim de bones cançons, amb l'essència, amb l'estil inconfusible del seu protagonista, Quevedo, i aquella veu que tantíssim el caracteritza. I Elvis Crespo, que és el pana, que és el partner, en aquest cas, que comparteix protagonisme en aquesta cançó que es diu La Graciosa. De seguida, la Mossego, amb Figa Flowers. Abans, Los dos amantes de Tini i Ulises Buenos. Dos, cuidao.

El Siga Flowers i aquesta cançó que el que provoca és bon rotllo, que és el que es tracta potser també una mica, eh? Ai, si te pego. M'ossego, és concretament. 2:15 tocats de 8 des de Flash FM. A punt, Perro Negro, de Bad Bunny i Fate. Abans, un altre d'en Bele, No Tiene Sentido.

la feia un cop més Shakira i l'acompanyava, que evidentment també és un dels secrets de l'èxit, Burna Boy, li dona un toc molt elegantot aquest Dai Dai. De seguida recuperem un entranyable tema del Henry Méndez, Mi Reina, de ben segur el recordareu. Abans, qui us parla, Sergi, Domena i David també han fet la seva peculiar incursió en el món de la producció. Amb aquesta cançó es diu Molt malament.

borratxo. Bueno, ni borratxo, ens perdem la festa d'aquesta nit, eh? Festa major, amb moltes coses a fer i a viure, evidentment, un programa que no te l'acabes, a Vilanova i la Geltrú, del que formem part. Aquesta nit és el nostre torn, a la plaça del Port, a partir de les dues, amb Héctor Ortega i la Lady Viking, que t'acompanya, eh? Posarem ni borratxo i tantes altres cançons que sabem que us agraden per passar-ho d'allò més bé. Ens tindrà l'oportunitat d'endur-vos una de les tantes samarretes de Flash FM que portarem. Quevedo, ni borratxo. A punt, recuperem Supernova de Psycho, de Lejito, Jay Wheeler, abans, el Ritmet ens el marquen, Kid Voodoo i J.C. Reyes. Aquesta cançó és Me Mareo Cuando Te Veo.

Mr. Jay Wheeler, Ramon Marcus i aquesta perla d'estiu que ha sigut Elegidos, el remix, ni més ni menys. Arribarem plegats a les 8 amb una altra so ben característica, el d'Emilia, Tini i Nicki Nicole, Blackout.

0: Molt contents d'anunciar-vos que aquest és el nostre Mega Crack durant tota aquesta setmana, el remix de l'emblemàtic tema Rayos de Sol. Aquest estiu, l'aventura més refrescant us espera a Caribe Aquatic Park. Descobriu Coral Bay, la nova àrea pirata familiar amb una piscina multiaventura única al món. Múltiples tobogans i la primera water coaster familiar d'Europa. Diversió assegurada per totes les edats. I aquest és l'últim avís que us faig, eh? Avui, Flash FM, us donem l'oportunitat de viure aquesta experiència sortejant entrades dobles pel Caribe Aquatic Park. Som-hi, va! Tots els oients que vulgueu participar, ens heu d'enviar un WhatsApp, 628-060-513. En menys d'una hora sabreu si sou guanyadors o guanyadores. El pla perfecte per aquest estiu existeix i pot ser perfectament vostre. PortAventura World. Sabreu perfectament que és on tothom es posa d'acord. Sí? Moltíssima sort. Gràcies per participar.
1: Flash FM. Sergi Domènech.
0: Fem-ho inoblidable amb Bad Bunny. Un sol.

0: Recuperem aquest remix. This is the remix.
1: This is the remix.
0: El tema d'Ozuna és el Caramelo. S'hi afegeixen Karol G i Mike Towers. Bueno, ells acomiaden una mica la història. Jo ho acabo de deixar clar per si hi ha dubtes. De seguida, Mike Towers, una namàs. Abans, atenció a aquesta sorpresa d'última hora. Sorpresa més que agradable perquè és un hitàs viral que tenim l'honor de compartir amb vosaltres. Another Talk to You.

0: 8.
1: Aquest cap de setmana no et perdis la Festa Major de l'Aldosa de la Massana, del 7 al 9 d'agost, amb un munt de propostes per a tots els públics. Divendres comença la festa amb la Botifarrada Popular, el quiz musical, concert amb Soulstorm i DJ Didi. Dissabte, a la tarda, activitats infantils, arrossada popular, quiz musical i nit de DJs amb Montalvo, Moncho, Armanxo i Tito Al. I diumenge, missa solemne, el berenar gegant, ball de tarda, focs artificials i el sopar de comiat. Aquest cap de setmana t'esperem a l'Aldosa. És la Festa Major de l'Aldosa de la Massana 2026. Més info a l'Insta FM Aldosa o al telèfon 33 41 50.
2: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Banbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Banbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
3: Això és Flash FM, la ràdio dance líder.

acabant les brometes aquí a terra, en un cop més a la nostra programació, el poderiu d'Anna Mena i Lola Índigo amb aquesta cançó. Ho deixen ben clar, que és petitoa, eh? Per tant, no hi ha excuses. A punt, un cop més, Lola Índigo, a Manuel Turizo i el Mil Coses. Abans, un altre habitual aquí, a Flash FM, Bad Bunny. Aquesta es diu EO.

0: Doncs després de tant de temps entenc que ja no busquen money, no els hi fa falta, la deuen tenir. Parlem de RVFV i Omar Montes l'any 2020, que és quan estaven dalt de tot amb aquesta cançó Prendio. A punt d'Orayakis, de Flashy Ice Cream i 31 Fam. Abans...
1: El Baifo, sí, el chiquillo.
0: El Baifo, efectivament. Quevedo. Vas.

que rico, ai, que rico. Bé, Shakira ens explica les bondats de tornar a estar soltera a través d'aquesta cançó. Bé, de seguida, Muchacha, el crit de guerra d'Aisha, RVFV i Krimly, tema que sé perfectament que molts de vosaltres esteu esperant en cataletes, estic convençut. Abans, però, capi de rotllo, una mica d'AEDM, Vegas i Like Mike, és temps per Màquina Time.